0: Venga, aquí seguimos y nos vamos hasta la redacción de Diario de Mallorca para, bueno, no sé si está en la redacción, pero al menos es el responsable de deportes de Diario de Mallorca. No es otro que Sebastià Drobé. Sebastià, ¿qué tal estás?
1: ¿Qué tal? ¿Com va? Molt bon dia. No estic en el diari ara mateix, no hi estic.
0: Per això no volia ficar la pota, que, bueno, com estàs? Què tal has viscut aquesta, pues, no sé si dir, renovació o continuïtat de Martin de Micheli? Se te vaig poder escoltar a la tele, però, bueno, fer una primera valoració d'aquesta continuïtat.
1: Bueno, jo crec que en Pablo Ortiz no ha volgut arriscar. Jo crec que ha tirat per lo més còmode. Jo entenc que digui, bueno, en Martin de Micheli ja coneix aquest vestidor, ja sap lo bo i lo dolent d'aquest vestidor, perquè ha tingut temps suficient. Jo crec que 3 mesos tens més que suficient per veure lo que hi ha, i jo crec que no s'ha volgut complicar sa vida. Jo he de reconèixer que m'hagués estimat més un altre perfil d'entrenador, més que sàpiga més lo que és aquesta segona divisió, però no tinc un mal concepte de Micheli. Jo crec que evidentment els accents no és culpa seva. És vera que jo crec que l'equip a ell se li va caure en els partits importants. Jo crec que ell tampoc va estar bé en els plans de partit dels partits importants, però jo crec que és un entrenador més que vàlid per intentar tornar a primera divisió. A partir d'aquí ja ho veurem. Jo no és que jo hagués fitxat, evidentment, però aquí, de moment, increïblement segueix en Pablo Ortiz com a director esportiu, i com que increïblement segueix ell, és el que comanda, i jo crec que ha anat a... O sigui, és una aposta sensata.
0: Però jo crec que lo d'en Pablo Ortiz hi seguirà,
2: sensata,
0: no?
2: Sensata no, i senzilla, no, tia?
1: Sí, senzilla, perquè le ha quitado muchísimo trabajo a Pablo Ortiz.
0: Ah, que
1: hay que ser malos con eso, pero la verdad, quien va a hablar con los jugadores para que se queden en el Mallorca o se vayan, o quien va a gestionar esto, va a ser Martin de Micheli, no Pablo Ortiz.
0: Hombre.
1: Y eso va a hacer que el director deportivo viva mejor.
0: Hombre, con alguien tener director deportivo que tanca su operación, por ejemplo, de Larin, día 3 de septiembre, en su mercado tancat, pues ya te fas una idea de que es una persona, pues, que si le puedes llevar feina, mejor, ¿no? Vull dir, y no només per aquest cas, que per, no, porque en Lubumbo también va a arribar día 2 de febrer, que esté jugando el Mallorca en Getafe, sí, una final, y esté pasando vídeos en Alquiza de 4 jugadores diferentes. O sigui, a mí me sembla molt greu.
1: Jo, avui he fet una broma en un article que surt en el Diari de Mallorca, que dic que per una vegada Nortell s'ha mogut ràpid, per una vegada.
0: Clar, però és que perquè li ve bé, o sigui, no? Vull dir, jo crec que amb això dirà, bueno, pues mira,
1: sí.
0: En de Micheli serà responsable.
2: Tu creus, tia, que se van a llevar bien Ortiz y de Micheli? Porque de Micheli no parece un perfil... Arrasate, creo que me entiendes.
0: Amable, ¿no? Sí, para decirle, no puedo traer
2: este. Igual, en alguna rueda de prensa, Arrasate se mordía la lengua, pero de Micheli igual no lo hará tanto.
1: No, y además ya hemos visto alguna pincelada de cómo es Martin de Micheli. Tiene su ego, yo creo que tiene bastante ego. No lo digo como algo malo, pero está ahí. Cada uno somos como somos. Y también piensa en sí mismo. A mí sí que me chirrió que en el Ciutat de València, 10 minutos después de perder contra el Levante y bajar a segunda casi, nos hablara de él mismo, ¿no? De que él quería pilotar la nave para en segunda división para volver a primera, ¿no? O sea, quiero decir que es un hombre que piensa en él, y si las cosas no se hacen como él quiere, porque ya hemos visto pinceladas de cómo quiere que se hagan las cosas en Son Bibiloni, yo creo que nos lo hará saber.
0: Hombre,
1: yo creo que él públicamente lo va a decir.
0: Es un entrenador que quan les coses van mal donades no és la persona més alegre i simpàtica. Vull dir, ja va
1: però,
0: tenir...
1: Però sí que és vera que jo m'agrada, si tens un vestidor conflictiu, m'agrada un perfil com el de Martin de Micheli. Jo no sé com serà el vestidor del Mallorca, no sé quin tant percent de jugadors quedaran, a dia d'avui no, ningú pot saber. Però sí que te passa una idea, no? I jo crec que és un perfil d'en de Micheli que dona respecte a sa gent. Jo crec que els jugadors davant d'ell el respecten, se posen firmes, per dir-ho així. Jo crec que és un perfil que pot anar bé. De totes formes, hem de veure, perquè aquesta segona divisió és molt punyetera, molt, molt punyetera. I en Martín de Michelis, que ho ha vist tot en el futbol, ha jugat finals de Mundial, ha estat Bayern Múnich, ha jugat Champions, tot el que vulguis. Però és que Martín de Michelis ha d'anar a Ceuta, ha d'anar a Eibar, ha d'anar a Elda, i ha de saber on trepitja.
0: I que... I...
1: Allà que... me va aparèixer horrorosa, perdona, Lluís, me va aparèixer horrorós, però horrorós, un espant, la frase de Andy Colbert. Me va aparèixer molt desafortunada la frase de Andy Colbert en aquest missatge enllaunat de 2 minuts que va fer Salteria, dient que vamos a ser un club de primera en segunda división. O sea, és que m'apareix molt, en castellà diuen torpe, dir això, perquè no, el Mallorca ha de ser un equip de segona amb jugadors de segona. Si nos oblidem d'això, jo crec que ja ha començat malament. Ho deia Nat Don Prats a un tuit que me va sorprendre que ho posàs, però és així, és que s'ha d'anar amb humilitat i amb peus juntilles, no sé com ho va posar, però si anem de quin milionari, que ho serà en Mallorca.
0: Sobrats, mos pegarem una castanya.
1: Si anem de sobrats, sí, i hi ha molts d'oients vostres, que en teniu molts, que són molt joves. Però jo era la nova Creu Alta, després de baixar a segona, amb en Núñez, amb en Aguate, amb en Pep Lluís Martí, jugadors que ara serien, no sé, en Rayo de turno, perquè no ens entenguem, perquè ho poden comparar, jugadors que dius, no, aquesta gent a segona ha d'anar sobrada, no? I el Mallorca va perdre 4-0, la segona jornada va perdre 2-4 amb el Múrcia i la tercera jornada va perdre 3-0 a Gijón. Això, un Mallorca que venia de 16 anys de primera. No? I aquell Mallorca se va salvar a la darrera jornada de Còrdoba.
0: Començant 3 derrotes que... així ja t'indica que aquell any serà dolent, vull dir, no? Pot canviar la dinàmica, però si te pintes la cara...
1: No, però
0: pot
1: millorar, evidentment, però bueno, és el fet de que aquesta segona divisió jo em dono molt de respecte, molt, molt, molt de respecte, i no m'agrada veure que el Mallorca vagi de sobrat. I manco que ho digui el propietari.
0: Mira, tenim per aquí una persona que coneixes bé, César, no sé si quiere decirle algo, tia.
2: No, tia, tu creus que enguany en Pablo Ortiz és l'any que té més pressió de tots els que ha estat dins el Mallorca?
1: Sí, sí. Sí, sí, absolutament. Absolutament, perquè, per una cosa, perquè el foco està damunt ell més que mai. Més que mai. I l'oportunitat que li ha donat el president propietari de no carregar-se'l, que jo m'ha pareix al·lucinant, al·lucinant. És de Quique Càrcel en el Girona, també segueix, eh? Però bueno, cada cas és un món. Però jo crec que ell sentirà la pressió, perquè a més té una cosa, que gestionarà molt de dobbers, i no se pot equivocar. Perquè ell té l'avantatge que no tenen altres directors esportius, que és que ell pot convèncer en dobbers a jugadors de segona. Jugadors de segona, dic, eh? O sigui, els bons de segona, el Mallorca té un avantatge respecte pues altres equips que vulguin pujar, que encara en guany se quedin sense pujar, no? I jo crec que sí, sí, té més pressió que mai, i jo crec que aquest any de regal que té, perquè li han regalat en guany, en la meva opinió, en tot és carinyo cap, no tens res personal contra en Pablo Ortiz, que m'acau molt bé, honestament, però
0: no,
1: crec
0: si
1: que
0: és una gran
1: feina,
0: persona. Com en Jaume Barrasate, si per bones persones som el líder, però que no va d'això, no va d'això,
1: exacte.
0: Bueno, pues, Sebastià, moltes gràcies per atendre'ns, supos que per a vos que serà un estiu mogut, en el qual, pues, bueno, Juan m'ha dit que per a vos un 70-80% de remodelació de planter.
1: Sí, estic d'acord. Sí, sí, sí, sí. Estic d'acord. Jo també crec que hi haurà una desbandada general.
0: Jo no sé si tant. Sí, inclús, per exemple, és que m'encaixa que tots els Antonio Sánchez, tots els Abdon Prats, tota aquesta gent, que potser no me'ls valia per segona, per primera, a lo millor per segona sí que valen, no? En Abdon Prats crec que el darrer any segona va marcar, no sé si eren 10 o 11 gols.
2: Sí, però ha passat mucho tiempo eso, ¿eh?
0: I després de Michelis... Hi ha encerts i errors, com de tothom, però jo, sobretot, amb els errors que amb aquest, un és s'enganxada amb en Juanmi, que és algo que jo crec que...
2: Olvídate ya de eso.
0: Bueno, però creo que tengo que decirlo. També,
1: jo això m'havia olvidat ja, també. Sí.
0: Com se diu?
2: Para mí, los últimos
0: partidos. El discurs a roda de premsa abans de Getafe, dient que ell no volia estar allà aquell dia i que, bueno, se'l veia, que hi havia algo que no... Jo crec que era més una qüestió de que tenia tres partits en pocs dies i que pel partit contra el Getafe pues, no podien prendre Mojica perquè havia tingut calambres en el darrer partit i va haver de tirar d'un altre lateral.
1: Bé, però això ja queda molt antic, tio. Això ja... Sí, això ja, i de... a més, en de Michelis li honra que després va demanar disculpes, en Juanmi.
0: Sí, això no, també, no, això està clar.
1: Jo som el primer que el vaig criticar, però també, si diem això, hem de dir que també li va demanar disculpes, de fet, a la prèvia davant del Madrid, que hi ha més focos que mai, també, no? És a dir, jo amb això sí que me va agradar la reacció de Martín, la reacció de Martín de Michelis. Sí. Ara, a partir d'aquí, veurem.
0: I després hi ha una cosa que